0: de vosaltres arriba a ocupar ese lloc que tantes dones valencianes hem anhelat. Poder portar esa banda tan desechada.
1: Pues volvemos en directo. Estamos en directo ya en el sector Rascaña, que ha comenzado. Estamos escuchando a los presentadores después de haber pasado y todas las candidatas desde la parte detrás del escenario a la parte delante.
2: Valencia, del año 2027, China que a totes, os desechem moltíssima sort. Y ahora continúen en lo que hemos atañe esta nit.
1: Vale, y estaba presentando, creía que iba a decir algo. Bueno, pues estamos a puntito de empezar también la preselección en el sector de Poblas al Sud. Recordamos que le está celebrando la demarcación de la falla Jim Pedro de Luna.
0: Atienza Peñarrocha.
1: Jurado, Macu
0: Atienza. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Navarra. Graduado en Magisterio de Educación Primaria. Fallera de la Falla Avinguda de l'Oés. Va ser fallera major de la seua comissió a l'any 2000 i actualment és vicepresidenta de Cultura, Agrupació i Solidaritat. És honorable clavarista de les festes bizantines en el 2020 i en el 2022. Dins del món fallera ha exercit diferents càrrecs, entre ells vicepresidenta de Protocol i representant en l'Assemblea de Presidents. Ha sigut jurat de l'Acord d'Honor i de la Fallera Major de Valent Infantil de València el 2018, jurat en preseleccions i jurat de falles des del 2014.
2: Quin aire més bo faci dalt, tu. En sèrio, eh? Estem agarrant els folios com si agarrarem un tesor, però s'està molt bé. Crec que ho teniu tot preparat, hasta l'airet este maravillós.
0: Sí.
2: Sandra Conde Fernández, llicenciada en dret, és especialitzada en tributari, ha treballat en empreses privades des del 2007, assessoria fiscal, administració i finances d'empreses d'energia fotovoltaica. Des del 15 està gestionant la política municipal com a tinent d'alcaldia i des del 19 regidora de festes, gestionant els diferents col·lectius festers i festeres de la Quas. Què te pareix?
0: Molt bé. També tenim a Manolo Mas, bunyol d'or amb fulles de llorer i brillants, faller en l'actualitat de la falla exposició del sector Pla Reial Benimaclet i de la falla pintor Domingo Guillem de Castro, del sector Pilar Sant Francesc. Compta amb 47 anys de trajectòria fallera entre la comissió infantil i la major. President de la falla exposició des del 2016 fins al 2025. Pare de dos filles, una d'elles, Clàudia Mas, que va formar part de l'acord d'honor de la fallera major infantil de València en el 2009 i de l'acord d'honor de la fallera major de València en 2022.
2: Okay. I això que han retallat, que tenen un currículum enorme. Això és meravellós. Célia Díaz Suárez, fallera de quart de Poblet, en l'insigne del Bunyol d'Or, en possessió, delegada de Cultura, delegació de Nova Creació en la comissió, delegada de llibret i publicitat, graduada en mestre d'educació primària a la Universitat de València, professora d'anglès, directora i propietària de Trafalgar Square, docència d'anglès en diferents nivells educatius, des d'infantil fins a secundària, i preparació de certificacions socials.
1: Nos vamos a la punta. Silvia, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Poblas al Sud?
0: Fallera desde el naixement de la falla Fermín Galán y García Hernández, primavera del sector.
1: Perfecto.
3: Un minutito, empezamos el acto.
0: Va ser fallera major infantil de la seua comissió de l'any 2009. A dia de avui forma part de les delegacions de llibret, cultura i protocol. En l'exercici 2022-2023 va tindre el plaer de formar part del jurat de falles infantils de secció especial. A dia d'avui es dedica a la fotografia i realitza treballs com a autònoma en esdeveniments i sessions fotogràfiques.
2: I Mari Carmen Ibáñez Grau, experiència 3 anys en l'Acadèmia de Tall Confecció Isabel Pérez, membre de la falla Mont d'Alton de Llàtova, fundat 1979 i des de la infància vinculació constant a la comissió. Fallera major en 2010, participant activament en els actes i compromisos del mateix càrrec. Continua formant part de la comissió de manera activa i col·laborant i participant en la vida associativa i festiva de la falla. Lo més important, que els aplaudiu al 6, ja està, que tenen una faena complicada perquè n'hi ha molt de nivell, això és el més meravellós. Gràcies per acceptar.
1: Bueno, pues hay que decir que el nombre que no hemos oído porque estábamos hablando con nuestra amiga Silvia en Poblas al Sud es Alma Jareño, de la falla Fermín Galán y García Hernández, primavera de Burjassot.
0: Vinga, a continuació anem a explicar com es desenvoluparà aquesta elecció, no, Boró?
2: Tira-li. Ahir els candidats es van reunir en el jurat en el casal de la falla Riu Bidasoa, en la finalitat d'entrevistar-se en elles i tindre la primera presa de contacte, claro.
0: Esta nit, en primer lloc, desfilaran totes les xiquetes, una a una, i pujaran a l'escenari. Una vegada el jurat hagi pres...
1: Como esto no lo sabemos, porque es la misma dinámica de siempre, tenemos que saber qué pasa en Pla del Real Benimaclet, porque recordamos que tenemos ya dos sectores con el jurado deliberando, cuál de Poble Chiribella, que lleva ya tres cuartos de hora, y el Carmen, que llevará unos 15 minutos. Pepito, ¿qué pasa en Pla del Real Benimaclet?
4: Pues aquí acaban de bajar las infantiles y están subiendo ahora mismo la primera candidata mayor, la segunda.
1: Ah, o sea que ya tenemos a las mayores arriba, ¿no?
4: No, están empezando a subir ahora.
1: Bien, rectifico, ya tenemos las dos primeras mayores arriba.
4: Correcto.
1: Ahora sí, lo he dicho bien, gracias por corregirme.
4: Ahora sí, lo has dicho bien.
1: Gracias por corregirme. Bueno, pues ahí también vais rapiditos, ¿eh?
4: Sí, hemos empezado tarde, pero de momento vamos rapiditos.
1: Perfecto, pues luego conectamos contigo, Pepito.
4: De acuerdo.
1: Hasta ahora.
2: Aplaudiu para que comencem.
1: Comienza a desfilar las candidatas en Rascaña, que ahora las nombraremos porque a quien tenemos que ir, hombre, con la... ¿Esta es de la sirenita? ¿De la sirenita? ¿De esta canción? Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a recordar quiénes son las candidatas.
0: Siqueta Amel, número uno.
1: Del sector... Ojo, paramos un momento, porque, atento, que ya tenemos a las candidatas subiendo en Quart de Poblet Xirivella, falla por falla. Así que en unos minutos vamos a conocer el resultado de Quart de Poblet Xirivella, ¿eh? No os vayáis, amigos, esperaros un momento, vámonos enseguida a Quart de Poblet Xirivella.